0: Il sit de stat per vus.
1: Stat per las orellas, nossa redacziun da musica propona per oz il hit de stat il 1999.

0: RTR ils dus da Fanador tant gratulacions per oz passantar en de da bon scuol vince des ruin en jubilara o en jubilar entradas libras pil bon en giardina oz è che Matthias Vacir a Schampf. Les entrades vinyen termesses per a posta. Javijany Xenosa, bon divertiment. El microfon és tu, Sergio Guec, a nostres jubilares, a nostres jubilars ven avant en belde de festa. Tot bon pillon nov de veta. Galdi vos aniversaris.
1: RTL, les gratulacions.